0: president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat un pla per a climatitzar les aules i reformar els centres educatius. Són dos mesures que recull la proposta d'acord que ha fet la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga docent que s'ha suspès temporalment. El cap del Consell, en una declaració institucional des de Torrevieja, ha avançat que el pròxim curs escolar es posarà ja en marxa el pla EduClima, entre altres mesures, i ha adquirit el compromís que en el procés d'admissió de 2027 es començarà a aplicar la baixada de ràtios. Més coses, la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan ha demanat a l'Ajuntament d'Alacant que aporte correus encara no entregats relacionats amb el cas i li dona 5 dies perquè els remeta al jutjat. Fa uns dies l'acusació popular del PSPB, després d'alertar que el consistori no havia enviat tota aquesta documentació, va demanar a la magistrada que insistirà en aquest requeriment. I els estudiants de la Comunitat Valenciana que es van examinar de la prova d'accés a la universitat podran consultar els seus resultats a partir de la una de la vesprada i els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2. La resolució de la comissió gestora de les revisions es farà pública el pròxim 19 de juny. L'alumnat, per cert, que faça la pau en la convocatòria extraordinària de juliol es podrà matricular entre el 15 i el 18 de juny. Les proves es faran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno, con Jessica Cánovas.

0: jo em quedo en l'alegria quan va escoltar el seu nom, l'alegria, els vots que va pegar i donar-nos les gràcies per convidar-lo, per rebre-lo i nosaltres d'igual forma, l'haver participat en un cuiner de tal magnitud i categoria, tindre-lo a Cine Oliva, pues, molt contents estem i donar-li l'enhorabona a ell i a tots els participants, per supost.
1: Sens dubte, perquè podem dir que ha sigut també tot un èxit de participació, que ho estaves comentant, Salva, i que pense que hi ha que destacar procedents, com tu deies, de Mèxic, de Colòmbia, també 7 en concret, que van vindre d'arreu d'Espanya, no de la Comunitat Valenciana. En total van ser vora 31 xefs els que van participar en aquesta primera edició, que per aquesta primera edició ja són moltíssims, perquè sobretot és la incertesa, no?, que trobes davant d'un premi, efectivament, que és la primera edició, que no saps, no?, com pot funcionar o com pot tirar, no? I la veritat és que aquest èxit de participació, d'altra banda, com tu dius, la col·laboració de Gastroliva, que efectivament va donar també eixe ambient, no?, que va afavorir el desenvolupament d'eixe concurs, perquè efectivament, conforme hem vist, tenien les seues paradetes, no? La gent podia apropar-se fins al parc de l'estació on es va celebrar també i poder, pues, tastar un plat, no?, de pernil, poder fer-se un refresc, no?, viure l'ambient. I la veritat és que també que hagin participat, pues, grans restaurants, no?, grans chefs reconeguts, com per exemple Chef Amadeo, no?, que és on es va quedar aquesta primera edició del concurs d'arrossos, pensé, Salva, que és d'estar content de que s'ha fet un bon treball en aquest sentit, que com tu deies, que ha sigut part de la regidoria de Turisme i Platges, però Gastroliva també estem veient que s'està manejant moltíssim com els col·lectius donen vida a un municipi, no?
0: Sí, és una repercussió directa en la promoció turística. Nosaltres des del primer moment vam voler apostar per la gastronomia i el tindre a l'associació de Gastroliva junt a nosaltres treballant, això, pues, la veritat que ens dona molt de suport per a continuar en aquesta idea. Ja ho vam fer en aquestes guies gastronòmiques que vam produir, també en les pàgines web on estan tots els restaurants, locals, hostalers i hostalers de la nostra ciutat, i clar, arribes a fer aquesta primera edició junt a ells, junt a Gastroliva i el seu president Mario, per supost, que ens ho posa, pues, molt fàcil, molt fàcil. Al final, turisme invertís, i per supost, per això estem, i per a promocionar Oliva, però la gastronomia és un punt molt important. Anar de la mà amb el sector privat, pues, jo trobo que és un encert. El mesclar lo públic amb lo privat és com millor es realitzen les coses i també al final té una repercussió directa cap a ells. El 8 de juny Oliva va ser la capital, novament capital de la gastronomia d'Espanya. Perquè, com molt bé has dit, Jessica, tenien cuiners de La Corunya, de Ciudad Real, de Badalona, grans cuiners, grans restaurants, que van fer un gran esforç per estar aquest dia en junt a nosaltres. I tots contents. I tinc que dir una cosa, nosaltres, l'Ajuntament va posar també unes taules, unes cadires, se'ls van quedar curtes. L'any que ve hi ha que augmentar aquest número de cadires, de taules, perquè la gent vinga i com molt bé has dit, que vulgui un plat de pernil, que vulgui desgustar una tapa típica nostra, o les figatells, que també estaven allí, que la gent, vaig veure com la gent em deia que per primera vegada estava provant aquest aliment també, aquest plat tan típic nostre com és el figatell, i va vindre gràcies a este, a provar-ho, gràcies a aquesta primera edició d'Arrossos Creatius. Així que, Jessica, va ser un encert. Jo el veure, jo em quedé en la cara d'alegria d'aquest visitant, d'aquest veí d'Oliva que estava allà dins i se'ns acostava i ens donava l'enhorabona. Era un dilluns i veure Oliva en moviment i damunt la preparació. Jo tinc que reconèixer i donar les gràcies al meu departament, igual que a la policia local i al Departament d'Obres i Serveis, perquè no van tindre ninguna queixa de cap veí degut a que no van tindre que anul·lar places d'aparcament, ni tancar vials, ni tallar la circulació. La gent podia recórrer la zona esta de

0: el parc de l'estació sense cap problema i sols tenies que aparcar i vindre a degustar i a gaudir d'aquesta primera edició. Així que no va haver cap incident, novament, com tots els events que està realitzant el Departament de Turisme, i això és gràcies també a que les meves tècniques estan damunt i que qualsevol cosa que hi ha del meu departament volem que isca perfecte, perfecte, perquè així té que ser. Per això estem treballant, per això fem un gran esforç, i ara mateixa, després de donar les gràcies a tots aquests departaments, com no, a Gastroliva, perquè continuarem. Jo sé, ja tinc la crida de Mario per presentar-nos per a fer la valoració, però ja té algo més pensat, que segur que m'ho dirà, i nosaltres, com sempre, valorarem les propostes del sector privat i intentar, entre tots, que al final tingui una repercussió també en els nostres veïns i, com no, en els nostres turistes, degut que és la nostra delegació, és el nostre treball, rebre'ls i fer promocions d'events que aporten a la nostra ciutat els seus visitants, que deixen els seus diners i té també una repercussió directa econòmica en els nostres hostelers i sobretot els empresaris del sector turístic, per supost.
1: Salva, parlem de l'ubicació, perquè clar, en un primer moment s'havia plantejat de fer-ho vora la mar, no? Per posar en valor també aquesta zona d'Oliva, no? De la platja d'Oliva, però bueno, el parc de l'estació també ha funcionat molt bé.
0: Sí, en primer moment vam pensar en la mitja galta, degut a que jo sempre, inclús quan estava en l'oposició, sempre deia que hi havia que allargar la temporada la temporada alta d'estiu. Nosaltres som un destí sobretot de sol i platja, i ara mateix, en pocs dies, ja tindrem, la nostra població ja triplicarà els seus habitants, degut als visitants que rebem, però encara juny és un mes que encara és un poc fluix. Entonces nosaltres el que intentàvem és allargar aquesta temporalitat en estiu, en la platja, degut a que hi ha també molts empresaris del sector hostaler que en hivern potser no tenen aquest suport que sí que tenen en els pocs mesos d'estiu. Però van tindre la mala sort o la mala decisió per part del Ministeri, del Departament de Costes, de dir-nos que allí no es podia realitzar, en la mitja galta. Està delimitat per la línia marítimo-terrestre, nosaltres sempre hem de demanar permís a Costes, es va vindre denegat un parell de setmanes abans, però immediatament, junt a Gastroliva, ens vam moure i vam veure que el parc de l'estació era un lloc idoni per a poder muntar aquesta primera edició. I veient-ho, jo trobo que igual va ser un encert. No sé com haver pogut ser la participació en la mitja galta. Sé que quedava molt xulo també, i el tindre a les esquenes aquesta magnífica platja d'arena fina i aigües transparents que tenim en Oliva, potser també hauria sigut un punt molt important per a realitzar-ho. Però no importa. El parc de l'estació vam veure gent d'una edat ja avançada que potser en la platja no havien pogut anar, i allí a grups d'entre elles, d'amigues i amics i matrimonis, van veure que es van acostar, que podien sentar-se i que podien degustar tot el que ofertava allí Gastroliva i aquests cuiners que van vindre de fora de la nostra ciutat. Així que va ser un encert, Jessica, però ja havia d'explicar el per què el canvi d'aquesta ubicació.
1: Totalment. Doncs bueno, tindrem una segona edició, no, Salva? Jo penso que tot apunta a que puguem gaudir d'aquesta segona edició, inclús amb més participants, no? I sobretot, com tu dius, detectant, no? Aquelles qüestions per a continuar oferint més qualitat gastronòmica, no? O més oci en aquest sentit als veïns i veïnes i també als turistes que es van apropar, ojo.
0: Sí, les coses quan deixen bé és molt més fàcil el dir que va haver una segona edició. Si la cosa haver eixit regular o inclús mal, potser s'haurà pogut també intentar fer uns canvis per a millorar i arriesgar-nos en aquesta segona edició. Però com va ser un èxit i la gent ens va animar a continuar, a participar, a que de nou fèrem aquest event, els cuiners ens van dir que per favor, novament els avisàrem quan fora la fecha per apuntar-se, és a dir, hi havia il·lusió de voler participar. I mira que és complicat, perquè a vegades vens de lluny i si no t'emportes ese primer premi, o un segon, un tercer, a vegades el quedes pensant, ha valgut la pena l'arribar? Pues sí, sí, tots, qualsevol, se'n van anar tots contents, tots donant-se l'horabona uns altres. El veure a l'acabar, Jessica, el veure com cada un dels seus cuiners, on teníem allí, teníem un reservat al final, perquè ells, quan acabaven, pogueren gaudir també d'aixos arrossos que van fer ells mateixa. I com t'explicava, pues, un cuiner de València, com trobava l'arròs creatiu de Ciudad Real, de la cuinera que venia de Ciudad Real, com el de Badalona al dia, l'arròs valenciano, no sé, pues, voleu dir com se ho parlaven entre ells, com s'aconsellaven, com es preguntaven els dubtes i el bon ambient que va haver i que es va respirar, per a mi és una alegria i que se'n vagin tots contents i que ens diguin quan serà la pròxima. Això, pues, per a mi és molt gratificant, perquè com a regidor de turisme són events que la gent quan el veu in situ, pues, és tot molt bonic, però ahí fa falta molt d'informes, molt de documentació, moltes firmes, molta inversió i nosaltres, pues, tot aquest esforç, pues, al final, ja que el fas, almenys que vegis un resultat positiu. I ha sigut així, Jessica, així que ja ho saps, que en aquesta segona edició anem a per ella.
1: Quina alegria, Salva, escoltar aquestes notícies, no?, tan positives i ara, com dèiem també, amb l'arribada de l'estiu. De fet, acabes de compareixer en una roda de premsa a l'Ajuntament i ens agradaria conèixer què és el que s'ha preparat des de Turisme i Platges.
0: Pues sí, mira, això també ho van dir l'última entrevista, Jessica, que el vaig dir, sí, que anàvem a fer una roda de premsa, que anava a ser una cosa novedosa i que era tot un secret, no ho havien dit a ningú, ni traslladat, i exactament, en la roda de premsa, pues, hem anat en la línia que des de que sóc regidor vam començar les nostres platges, que va ser la gestió d'implementar millores substancials de les nostres platges, però com ho és l'acompanyament per a persones amb problemes de mobilitat, persones que tenen els problemes que necessiten d'una ajuda i nosaltres l'únic que hem fet en la platja, ja que com he dit que som un destí de sol i platja, pues va ser implementar totes aquestes gestions per a aquestes persones. Però clar, no sols som un destí de sol i platja, és important, sí, però nosaltres tenim un centre històric també espectacular i magnífic. Entonces, el que hem fet des del Departament de Turisme, pues, ha sigut pues ser pioners, sobretot en la nostra zona, adaptant els fulls informatius per a persones amb problemes visuals, d'oïda, cognitius, és a dir, pues, hem volgut acostar el nostre centre històric i palau, pues, per a tots, que tots puguin gaudir d'aquests serveis experiencials que des del Departament de Turisme estem portant a cap. Imagineu-se un visitant veí o qualsevol persona amb problemes de sentir, amb aquestes ferramentes, pues, podrà tindre a un avatar en les seues guies que l'acompanyarà en la llengua de signes. I els que tinguin problemes o alguna discapacitat visual ho podran fer amb el codi Braille utilitzant relleus en les guies turístiques del casc antic. Pues, en definitiva, són guies inclusives i això demostra la nostra aposta per poder realitzar inversions d'aquest tipus. I una altra ferramenta molt important és la que ens hem ensenyat en la roda de premsa, que només arribar a la zona de l'antic palau, on encara es queda molt per redescobrir, racons del palau, muralles, etc., pues hem incorporat un QR on qualsevol persona amb un sol aparell telefònic o iPad, pues, pot escanejar-lo i veure en realitat virtual el palau complet. Vos assegure que ha quedat molt, molt complet, i perquè el poses allà, tu el poses el QR i pots anar com si pogueres pujar a les escales de l'antic palau. I quan fas el rodeig de què estàs visualitzant, ja no veus la ciutat d'Oliva. No, no. Estàs veient el que hi havia en aquells segles. el que hi havia en aquells anys, és a dir, les parròquies, el Montgó, i el que és, pues, pues, és que és voreu en persona, que la gent, jo convido a la gent que vinga, que gaudisca d'aquest moment. Hem convidat les associacions del Palau, de Centelles Riu 6, perquè sempre estan apostant molt per el centre històric, i turisme no podia ser d'altra manera que no podien deixar d'abandonar el nostre centre històric. Nosaltres fem visites guiades totes les setmanes i és important que des de la nostra àrea pues, també tinguem que fer aquesta classe d'inversió en el centre històric i acostar-lo, com he dit, a tothom. Tot el món pot vindre. I ara no és ninguna excusa de que ningú, la dificultat... No. Ara mateix ho hem apropat a tots i això era una novetat perquè ningú ho ha fet, hem sigut pioners, com he dit, i damunt, com sempre, 100% subvencionat, Jessica. Això no li ha costat ni un euro als nostres veïns, són subvencions que demanem, en aquest cas són també de la Unió Europea, ha quedat espectacular, els veïns molt contents també, les associacions molt contentes de que li donem la importància de que apropem el nostre centre històric i Palau a tots els veïns i ara pues, anirem millorant. Això no és un punt i final. Estem treballant en altres ferramentes per a continuar i millorar el servei i tot això pues, en subvencions. També tinc que dir, Jessica, que gràcies a aquestes subvencions europees hem pogut millorar els nostres serveis, però ja és una realitat que aquella subvenció del PSPD de 2,4 milions d'euros, Jessica, turisme, que era la delegada de demanar aquesta subvenció, s'ha gastat completament, no hem tingut que tornar cap euro a Europa, donant compte que era tornar-ho amb els interessos dels diners que demanes i després acceptes pressupost. Així que és doble alegria la que tenim que celebrar, perquè hem gastat els diners directament en la nostra ciutat, i les passarel·les, que ja fa setmanes ja vam inaugurar i que la gent està gaudint d'elles, i sobretot també agrair a tots els departaments de contractació, de la policia, d'activitats, de turisme, per supost, tots hem anat, tots, intervenció, tots hem anat de la mà perquè això sigui una realitat i que tots els diners que han caigut en Oliva els hagin pogut gastar. No és fàcil, el motor de l'Ajuntament arriba fins arriba. Jo sempre dic que poso l'exemple de quan regues un camp. Si la canal és el que és, ja pots tirar-li àuia i àuia que no vol deixar de passar més àuia de la que la canal permeteix. Pues això és una forma pues, d'explicar-ho pues, pareguda. Tenim uns tècnics i també hi ha moltes coses i gestions que realitzar en el dia a dia. I amollar-li directament 2,4 milions d'euros per a gastar amb els informes que hi ha que fer, permisos que demanar, per exemple, també a costes, a la Generalitat, a les conselleries, pues, tot al final no depèn d'un i sempre anem en els plaços ajustats. Totes les subvencions venen en un temps per a poder gastar els diners que s'envien i teníem la veritat també fa unes poques setmanes pues, també teníem el dubte de que potser no podíem arribar a gastar aquest 100%. I ara, en aquest cas, pues, ha sigut un encert, ho hem pogut gastar tot, no hem de tornar cap euro a Europa, i això pues, ens permet que encara que hagi sigut una tarea molt dura per als nostres departaments, quan arriba al final, com he dit abans, en els arrossos creatius, quan arriba al final i veus l'èxit, veus l'enhorabona dels tècnics que es donen uns a altres i com han treballat conjuntament, pues, sols em queda que jo també... donar-los les gràcies i per complir el seu treball, per supost, però ja el dic que eren coses molt complicades i novedoses i s'ha aconseguit. I això, el que hem presentat avui en la roda de premsa, Jessica, en queda també en que aquestes persones, no, que a vegades no tenen algun tipus de dificultat, inclús de que nosaltres... gràcies a Déu, pues, no tenim i vegem que perquè aquestes persones no tenen que disfrutar i gaudir de lo mateix que estem fent amb nosaltres. I ara, amb aquestes ferramentes que ha produït i ha gestionat el Departament de Turisme, ara va ser una realitat.
1: Que en sobte, Salva, que també eren unes millores, com tu acabes de comentar, molt necessàries. Per aquesta accessibilitat que moltes vegades reclamen, no?, les persones que no la tenen i que també tenen dret a gaudir, com dèiem, del turisme i del municipi, tinguem aquesta accessibilitat. I també penso que posar en valor, no?, aquesta part cultural, no?, també de casc antic, com tu dius, i turística, mitjançant, per exemple, com tu has dit, en l'antic palau, aquest codi QR, no?, que mitjançant realitat virtual pues, s'apropa un poc, no?, també a aquestes infraestructures i sobretot a la història d'Oliva. És que, com veiem, són inversions que són necessàries i que sobretot també tenen com a objectiu posar en valor el municipi i el seu turisme.
0: Sí, i el poso també l'exemple que hem vist en la roda de premsa. Les esglésies són molt importants, les nostres esglésies, són històriques, és a dir, molta gent ve a Oliva a veure l'interior. Jo mateixa, quan he anat a una altra ciutat, fora de la nostra d'Oliva, a Sevilla mateixa, anar a la catedral, tots quan anem intentem veure-les, perquè com són edificis, tots ells històrics, pues ara mateixa, encara que l'església estigui tancada, tu amb aquestes ferramentes, qualsevol visitant que venga, pot veure les esglésies d'una forma virtual, com molt bé has dit, Jessica, i això pues, també es dona una promoció. Està clar que obrir-ho i veure-ho en primera persona està bé, però sabem que tot el seu horari, i a vegades no acoplen uns horaris en exacte, amb els propis turistes, tenen les visites guiades, però també tenen un horari, però ara qualsevol veí pot posar-se davant de Santa Maria, davant de Sant Roc, i veure completament, des del seu iPad o des del seu mòbil, com és la iglesia, i són unes imatges espectaculars, i el tindre un avatar que és un avatar de guia turística en el teu moble, on està parlant, on està explicant, on pot respondre les teves preguntes, la veritat que en lo de la realitat virtual s'ha millorat molt i hi ha coses molt modernes, però jo trobo que el resultat també ha sigut molt positiu. I això al final també pot repercutir d'una manera directa cap als nostres visitants que arriben a l'oficina de turisme i les nostres informadores turístiques els informen de totes aquestes ferramentes, els doten d'aquestes ferramentes i quan deixen l'oficina de turisme posen encantats i d'ahir que també el número de visitants estigui creixent en les nostres oficines. No és una casualitat, jo estic segur que això augment és perquè el departament està treballant molt intensament, estem anant a les fires turístiques de diferents ciutats i ofertem tots aquests serveis que molts pobles del voltant, inclús importantíssims a nivell turístic, no tenen. I nosaltres no estem parats, estem cada vegada gestionant més serveis i cada vegada pues, tenim que ensenyar-ho, promocionar-ho i que la gent els utilitzi, per supost. I com sempre dic, Jessica, 100% també subvencionat.
1: Que és molt important, efectivament, acollir-se a totes aquestes subvencions que ajuden a millorar el municipi en aquestes qüestions, com dèiem, d'accessibilitat també i sobretot de millora, no?, de la qualitat turística dels espais que són turístics. Salva, volíem parlar amb tu d'altres qüestions d'actualitat, però ja portem vora mitja hora parlant i la veritat és que ha sigut un plaer aprofundir amb tu per el tema de la Setmana dels Arrosos i també en la roda de premsa que, com diguem, acaba de tindre a l'Ajuntament. Abans de posar el punt final a l'entrevista, sí que m'agradaria que compartires amb els nostres oients un missatge respecte del que hem parlat o qualsevol altra cosa que vulguis compartir.
0: No, dir-los als nostres oients, primer gràcies per escoltar-nos, per aguantar-nos aquesta mitja hora que m'ha passat volant, és a dir, que sempre em passa en tu, quan em dones veu, comences a parlar-me i jo com tanta expectació, ho fem amb tanta gana, en tanta il·lusió, tot el que realitzem, que pareix que abans hem estat així 10 minuts parlant i ja portem mitja hora, però per a no ser pesat ja, jo seguir dient que com a responsable del Departament de Turisme i de Platges, que gaudisquen els nostres visitants i els nostres veïns de tots aquests serveis que donem, perquè encara que siguem un departament de turisme i treballem per això, per a promocionar Oliva i que vinguin molts turistes a visitar-nos. Tot el que estem produint també està a l'abast dels nostres veïns, i ja no sols d'Oliva, sinó del voltant de la comarca, que jo els convido a vindre a les nostres oficines, a veure tot el que hem estat parlant, que disfruten i que puguen agafar aquestes ferramentes electròniques, de guies, guies virtuals, que puguen vindre i que tot el que has dit pues, quede demostrat com a que és realitat. I res més, les nostres platges, Jessica, ja estan preparades. El cap de setmana passat ja va estar el servei de salvament, que com fora van dir, no perillava en cap moment, i continuarem treballant, i esperem que aquest estiu pues, continuï com els últims que he estat gestionant, que no tinguem cap ofegament, que és el més important, que la gent pugui disfrutar de les nostres platges, unes platges per a rebre aquestes famílies, aquest visitant d'àmbit familiar que pot vindre els seus xiquets, perquè les nostres àvies són molt segures, i bé, jo encantat de veure la nostra platja plena i que tots gaudisquen dels nostres magnífics restaurants que tenim, hotels, cafeteries, panaderies, i bé, en el final, tot, Jessica. Jo, una Oliva, continuar sent una ciutat acollidora, i es convida a tot el món que gaudisca de lo que nosaltres tenim la sort de disfrutar tots els dies.
1: Penso que sí, Salva, moltíssimes gràcies sempre per la teva predisposició per compartir amb nosaltres totes aquestes qüestions que, com comentàvem, ara tenim que parlar, turisme i platges també és protagonista d'aquest estiu. Així que continuarem parlant amb tu per continuar aprofundint en tota aquesta programació també que des de la teua regidoria s'ha programat per aquest estiu. Moltíssimes gràcies, Salva.
0: Gràcies, Jessica, jo hem de fer-ho.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Primer dia avui divendres de classe amb normalitat. La vaga educativa ha quedat suspesa i el professorat ha tornat a les aules en una jornada sense incidències. Jornada que el president de la Generalitat ha aprofitat per a fer una declaració institucional amb compromisos educatius per al futur que, no obstant això, els sindicats continuen considerant insuficients. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El primer, però, és el més urgent perquè tenim en estos moments un incendi forestal actiu a la Serra Calderona. Emergències ha establert ja la situació 1 del pla antiincendis pel risc mediambiental. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Molt pendents ara mateix, efectivament, d'un incendi forestal declarat a les 6 menys quart de la vesprada a la Serra Calderona i més concretament al terme municipal de Serra. S'ha declarat molt a prop de la carretera comarcal que uneix Serra amb Estivella i presenta una densa columna de fum blanc, encara que sembla que a poc i amb tota la precaució sembla que va remetent progressivament. Emergències ha establert la situació 1 del Pla Especial d'Incendis pel possible impacte mediambiental, perquè parlem, insistim, de la Serra Calderona. És una zona d'alt valor mediambiental i castigada estiu rere estiu pels incendis forestals que solen iniciar-se ahir. Treballen a la zona 7 mitjans aeris, entre ells 2 aeronaus del Ministeri, també 9 unitats de bombers forestals i efectius terrestres del Consorci Provincial de Bombers de València. Pendents queden, per tant, d'este incendi forestal en directe a la Serra Calderona, al terme de Serra, més concretament, Emergències ha establert la situació 1 del Pla Especial d'Incendis. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha detallat avui el seu pla per a climatitzar els centres educatius valencians. Es començarà a aplicar a partir de setembre. També s'ha compromès a que el procés de baixada de ràtios a les aules comenci a partir de l'abril del 2027. Ens ho conta Núria Moreno.
2: Ha sigut en una declaració institucional sense preguntes des de l'Ajuntament de Torrevieja, on s'ha celebrat avui el ple del Consell, i un dia després que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT comunicaren la suspensió provisional de la vaga de docents. Són mesures que estan incloses en la proposta que va traslladar la Conselleria d'Educació als sindicats.
3: Totes les mesures que repercuten en una mejora de les condicions dels alumnes i de sus famílies van a seguir adelante, encontrándose ja incluïdes en els pressupostos del 2026. Nos ponemos a trabajar des d'ell mismo.
2: Llorca ha expressat el seu respecte per a aquells que han secundat les mobilitzacions. Diu que el diàleg continua obert per part de la Generalitat.
1: Els sindicats educatius fan tanmateix una valoració negativa d'esta declaració d'avui del president de la Generalitat. Des del sindicat de l'ensenyament STPB, que és el majoritari, asseguren que estaran vigilants en l'aplicació d'aixes mesures i insisteixen en que volen continuar dialogant perquè la gran majoria de les iniciatives oferides per la Conselleria d'Educació són encara, diuen, insuficients. Marc Candela n'és el seu coordinador d'acció sindical.
4: Considerem un èxit de la mobilització que el president de la Generalitat s'hagi vist obligat a fer aquesta compareixença. El que hem de fer ara el seguiment d'aquestes mesures que s'ha compromès el president, que siguin reals i efectives. Ha dit que l'estiu no pot ser una excusa per a no continuar negociant amb els sindicats, quan precisament ahir els sindicats el que volíem era reobrir la negociació dels punts que van ser rebutjats pel conjunt del professorat.
1: Maite Montaner, d'UGT, acusa Pérez Llorca directament d'electoralisme amb els compromisos que ha presentat avui.
5: No puede apropiarse de las mejoras que haya habido fruto de la negociación, porque en todo caso son el resultado de la

0: d'enguany. La millor puntuació en la fase obligatòria l'ha obtinguda un alumne d'un col·legi de Torrevella amb un 13,9 sobre 14. Va fer la prova a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Els companys del diari Información han pogut parlar ja amb ell i els ha contat que estudiarà Medicina. Per cert, apunten, el curs escolar que ve començarà dimecres 9 de setembre i acabarà el 18 de juny. Del 9 de setembre al 18 de juny és el calendari oficial que ha publicat la Generalitat esta mateixa vesprada. Són ara les 7:25. L'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre ha presentat un recurs d'empart davant el Tribunal Constitucional. Un pas que han decidit fer després de la personació de Carlos Mazón a la causa judicial. Amb aquest recurs, l'entitat demana garantir els drets fonamentals dels afectats. La seva presidenta, Mariló Gradolí, afirma que el recurs presentat es fonamenta en raonaments jurídics i no polítics.
1: Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que ampare a las víctimas, que tenga en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas, que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas.
0: La jutgessa que investiga l'escàndol en les adjudicacions de vivendes protegides al residencial Les Naus demana a l'Ajuntament d'Alacant que aporti els correus electrònics relacionats amb el cas que encara no els ha entregat. Li dona un ultimàtum, 5 dies de termini. Pepe Requena.
2: Hace unos días, una de las acusaciones particulares, la que ejerce el Grupo Municipal Socialista, alertó de que el consistorio no había enviado toda esa documentación y pidió a la magistrada que reiterara el requerimiento de aportación de la documentación que ya hizo mediante un oficio del 23 de mayo. Entre esa documentación demandada por la jueza, se reclaman los correos electrónicos remitidos por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría General en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero de este año, así como los archivos adjuntos. En la causa judicial sobre el SNAUS han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas, entre ellas la exconcejala de urbanismo, Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de un piso.
0: Reaccions ara al pla de vacances que ha presentat la Conselleria de Sanitat en les últimes hores per a cobrir l'assistència a l'estiu tant a zones de platja com en hospitals. Ho contàvem ahir ací a la ràdio. Més de 85 milions d'euros o 9.000 contractacions de personal. El sindicat auguren que no hi ha metges que puguen cobrir la demanda, perquè Lorena Pardo, Onda Cero Castelló.
3: Denuncien que els contractes que ofereixen són precaris en temps i remuneració i així diuen és impossible atraure mà d'obra. Alejandro Calvente del sindicat mèdic.
4: A ver, el año pasado ya tuvimos un problema muy serio de falta de médicos para poder abrir consultorios auxiliares y se abrieron menos que el año anterior. Y este año, por mucho que Consellería diga, va a pasar exactamente lo mismo, pero por una cosa muy sencilla, es que hay menos médicos y como hay menos médicos no van a poder abrir esos centros por mucho que quieran. Se puede vender lo que uno quiera, se puede vender humo, pero si no tienes a los profesionales no vas a poder cubrir esos puestos de trabajo.
3: Alerten també de la falta de professionals en hospitals i critiquen que la política de la conselleria siga el tancament de plantes en hospitals a l'estiu.
0: Demà dissabte serà el dia per a la prevenció del càncer de pell i com que és una qüestió important, sobretot ara en estiu, ens hem volgut avançar a la data, podem parlar amb el doctor Eduardo Nagore, que és el cap de dermatologia de l'IVO, l'Institut Valencià d'Oncologia. Doctor Nagore, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, què tal?
0: En quin punt ens trobem, doctor, respecte al càncer de pell? Quina prevalença té i de quines xifres podem parlar a dia d'avui?
5: Més que unes xifres concretes, el que sí que podem parlar és un augment progressiu de la incidència, o sigui, de l'augment del nombre de casos que n'hi ha per any. Desafortunadament, així, en València no en tenim dades. A nivell estatal sí que tenim dades que podem inferir d'alguns registres, però, per exemple, en el cas del melanoma, que diguem que és el càncer que més morts produeix, no? La incidència està al voltant de 15 casos nous cada any per cada 100.000 habitants. És una incidència pues, relativament alta i, sobretot, pujant, no?
0: Suposa, doctor Nagore, que l'exposició al sol és un dels principals factors de risc, no? Anem ja de cara a l'estiu. Què és el que hem de fer i què és el que no hem de fer en termes de prevenció del càncer de pell?
5: Efectivament. El que no hi ha dubtes, encara que n'hi hagi per ahir informació en xarxes socials diguent el contrari, és que el factor ambiental, el factor extern més important per a produir un càncer de pell és l'exposició a radiosol ultravioleta, i això ve del sol, sobretot, i inclús també de les cabines de bronzejat. Val? No és que calga fugir del sol, el que cal fer és un ús raonable d'evitar les hores puntes, les hores potents, les hores en les que hi ha més radiació, pues que a les 12, entre les 12 i les 5 de

0: vesprà és el tram d'horari en el que més,
1: sí.
0: Més radiació n'hi ha, no? I després utilitzar les mesures que tenim. El protector, recordant-se que l'efecte tarda 15 o 20 minuts, per tant, ficant-lo 15 o 20 minuts abans de l'exposició, independentment del factor de protecció dura un parell d'hores, per això diguem que cal repetir l'aplicació a les 2 hores, i després, pues, per estalviar-nos també inclús protector, pues, quan totes les mides de roba, no? Pues, si pots usar una samarreta, millor, o gorra, sombrilla, en fi, quan més sucre, més dolç, no? Quan més coses utilitzes, menys radiació i, per tant, menys acumulació d'alteracions de la pell que puga produir o puga augmentar el risc de càncer en el futur.
1: I quin és el tractament actual per al càncer de pell, doctor? I, sobretot, de quina taxa de superació parlem a dia d'avui?
0: Com a norma general per al càncer de pell, el primer tractament és la cirurgia, extirpar el tumor, no? Depenent del tipus de tumor que siga, si és melanoma, si no és melanoma, pues se pot afegir o no, i depenent del moment en què es detecta, quan més tard o quan més agressiu és, pues pitjor, podem afegir altres tipus de tractaments, no? Com són la immunoterapia, per exemple, pues l'oncòleg administra immunoterapia, pues con el risc de recaiguda, de que torni a aparèixer, és molt alt. I en aquests nous tractaments, en immunoterapia i també en teràpies dirigides específiques contra dianes moleculars que n'hi ha també identificades, pues també la supervivència ha canviat. Per exemple, en melanoma, que és l'exemple més clar. Feia molts anys en què no n'hi havia tots aquests tractaments, se morien pràcticament un 85% en 2 anys. A dia d'avui, les mateixes circumstàncies, en compte d'aquest 85% que a 2 anys, és menys del 50% a 5 anys. O sigui, el canvi és radical. I tot això és gràcies a tots els avanços que n'hi ha en els tractaments, en particular la immunoteràpia, però sobretot també, i també les teràpies aquestes noves diana antimolecular, no?
1: Hem parlat també el doctor Eduardo Nagores, el cap de dermatologia de l'Institut Valencià d'Oncologia. Gràcies, doctor Nagore, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Un plaer.
1: La cooperativa valenciana de supermercats Consum ha triat avui a la seva primera presidenta. És Maria Isabel Moreno. Serà la persona que lidera Consum durant els pròxims anys per la jubilació del fins ara president Francesc Llovell. És la primera presidenta en la història de la cooperativa valenciana. La Unió Llauradora alerta de la creixent sobrepoblació de conills en comarques com ara la Plana Baixa, el Camp de Túria o els Serrans. Una situació que, segons explica el seu secretari general, Carles Peris, està provocant hi ha importants danys en les explotacions agràries.
2: Això està provocant que en funció de l'edat de la plantació o la mesura utilitzada de prevenció, almenys tinguem un gasto extra durant l'any de 45 a 115 euros per fanecada. Els danys també provocats són considerables. Acaba afectant a la base del tronc, els fruits de les parts inferiors de l'arbre també se veuen afectats.
1: La Generalitat trau pit, en el seu cas, del pla per a acabar amb la sobrepoblació de porcs senglars, pla del qual han fet balanç avui. Han capturat 3.000 exemplars en estos primers mesos de l'any. I abans dels esports, les consultes d'oncologia de l'Hospital Clínic de València han hagut de ser desallotjades este migdia després del trencament d'una de les canonades baixants del centre hospitalari. Personal tècnic avaluarà ixa fuita que ha deixat uns dits d'aigua fecal a la planta. Ja tenim per ací Sergi López amb la prèvia del cap de setmana esportiu ací a casa. Hola, Sergi.
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: I en este divendres m'has demanat que et pregunte per bàsquet i per pàdel. Per què?
3: Sí, per pàdel. I a més és que està tot en el Roig Arena. De fet, els aficionats que vagin a les 8 de la vesprada o que ja estiguen allí al partit de València Bàsquet davant Joventut, podran veure que en eixa explanada entre el Roig Arena i la Fonteta està la fanzón del Premier Pàdel, que està celebrant-se així a València, tot venut per a demà i per a diumenge, semifinals i finals en una Fonteta que estarà plena fins al techo, no? Perquè la bandera no n'hi ha banderes en els pavellons. Com també va estar ple el Roig Arena, perquè és el segon partit de semifinals per a València Bàsquet. Va a buscar la victòria des de les 8, ens ho va contar Víctor Lluc en directe. Tenim Ràdio Estadio per l'aplicació d'Onda Cero, també per la pàgina web, i volem saber quin és l'última hora i quin és l'ambient, a poc més de 25 minuts de que arrenqui aquest partit. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada des del Roig Arena. Estan calentant València Bàsquet i Joventut de Badalona. Recordem que en menys de mitja hora arranca el segon partit de les semifinals de la lluita pel títol de la Lliga ACB. El València Bàsquet ja va aconseguir la victòria en el partit de primer, un partit molt igualat que es va decidir en la pròrroga i que si aconseguís la victòria en el dia d'avui es sumaria el 2-0 i estaria només a una victòria de la gran final. El partit arranca a les 8 de la vesprada. Ho contarem a la sintonia de Radio Estadio a partir de les 9:20 a través de la sintonia d'Onda Cero en aplicacions mòbils i en la pàgina web.
3: Gràcies, Víctor, i també volem saber com han anat els primers partits dels mundialistes, en este cas del Villarreal, perquè sí, ahir va arrencar el Mundial, avui tenim nous partits. Víctor, Frank, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Els primers futbolistes dels 8 que té el Villarreal en el Mundial entren en escena en aquestes properes hores. A partir de les 9 serà el torn dels dos canadencs, Oliwasey i Buchanan, que juguen amb la seva selecció davant de Bòsnia, mentre que aquesta propera matinada, a les 3 hora espanyola, el nord-americà Alex Freeman juga amb Estats Units davant de Paraguai.
3: Gràcies, Víctor, i ens n'anem cap a la capital il·licitana, cap a Elx, perquè estem molt pendents del que passe al conjunt il·licità, que no té encara entrenador. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buena vesprada. El propietario del Elche, Cristian Bragarni, que está en México, ayer se dejó ver en el partido inaugural del Mundial. Va a permanecer un par de semanas allí y desde la Copa del Mundo gestionará el tema del entrenador del Elche. No quieren en el club que se demoren mucho más los plazos. Están entre las opciones García Pimienta, Pablo Hernández y Iván Ania, sin descartar la vía sudamericana.
3: Gràcies, Felipe. I l'última hora, la capital alacantina ens la costa, com sempre, el nostre company David Esteve. David, bona vesprada.
7: Bona vesprada. El Hércules ha cerrado su primer fichaje de la temporada 2026-2027. Se trata del mediapunta Álex Jiménez, que llega procedente del Nàstic de Tarragona. Tiene 22 años, aunque la próxima temporada ya no será sub-23, así que ocupará una de las fichas senior. No va a ser la única cara nueva que se anuncie o que se haya anunciado, porque las próximas horas también está previsto que se haga oficial el fichaje del mediocentro Álex Fidalgo.
3: Gràcies, David, i per cert que demà tenim un nou torneig de golf del circuit de golf de Onda Cero. Els companys d'Elx al camp de golf de Alemba celebren el seu torneig i allí estarem, evidentment, per a passar la jornada amb els companys d'Alacant.
1: Molt bé, gràcies, Sergi, i molta sort.
3: Gràcies, adeu.
1: El cap de setmana es presenta completament assolellat de nord a sud de la comunitat. Les temperatures tampoc patiran grans canvis. Diumenge serà, això sí, més calorós que demà dissabte, amb temperatures, ixe diumenge, que superaran els 30 graus a moltes comarques en les hores centrals de la jornada. Així està la comunitat valenciana a 12 de juny de 2026. Continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
10: Tú eliges.
9: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
10: ¿Todo?
9: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
10: Y no te pierdas nada.
11: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
12: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
10: sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem així en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Amb el Mundial ja en marxa, amb tota l'actualitat diària que poden seguir en Onda Cero i amb l'atenció posada amb els focus apuntant als jugadors dels diferents equips valencians que participen en la cita mundialista. En uns minuts, per cert, arranca ixe Canadà-Bòsnia amb dos futbolistes del Villarreal com Son Buchanan i Tania Oliwasei. I en un dia de bàsquet, perquè també està en joc ixe segon partit de la semifinal entre el València i el Joventut. El primer, per cert, va ser una autèntica obra d'art. I en el València, esperant aquesta resposta de Guido Rodríguez a l'oferta de dues temporades, més una altra, que li ha proposat el conjunt valencianista, mentre que en Elx seguim pendents, entre altres coses, també de qui ocuparà la banca del conjunt frangivert de cara a la propera temporada. Així que anem a viatjar fins a cada emissora de Onda Cero en tota la Comunitat Valenciana per a conèixer l'última hora. Arranquem per Onda Cero València des de la... on el València, com dient, seguís pendent de Guido Rodríguez. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada, efectivament. Pendents d'un Guido que ja és més una qüestió de fer-se respectar per al València, que té aquesta oferta damunt de la taula, encara no ha contestat. S'especulava en la possibilitat de que inclús ahir haguera pogut entrar última hora en el Mundial, no ho va fer, i per tant espera el València que, com a molt tard, la pròxima setmana tinga una resposta de l'argentí, perquè és el primer pas, o millor dit, la primera pedra que vol posar el València de Carlos Corberán de cara a la pròxima temporada. Si Guido finalment diu que no, pues el València evidentment haurà d'anar al mercat a buscar un pivot per al centre del camp que acompanya Pepe Lu i a Filip Ugrini, que són els que tenen ara mateix a contracte amb el club, perquè Javi Guerra el contempla Corberán com a mitja punta, i per tant, com dic, haurien de buscar a ixe futbolista. L'equip arranca la primera setmana de juliol, també ho farà el Llevant, de fet el 4 i el 5 són les proves mèdiques habitual i el primer entrenament serà el dia 6. Sí que hi ha nou fitxatge en el clau llevantinista, està Enzo Bardelli, el francès migcampista, ho va fer oficial ahir el Llevant Unió Esportiva, i estem pendents també esta pròxima setmana de Pablo Martínez, el capità del Llevant, que encara no ha renovat el seu contracte, acaba el 30 de juny i tot apunta a que podria fer les maletes cap a Sevilla. Per cert, Frank, no sé si t'agrada el pàdel, però estem este cap de setmana molt pendents del Premier Padel a València. La Fonteta està tot venut per a demà, també per a diumenge. Es juguen les semifinals demà dissabte i evidentment estem el diumenge molt pendents d'aixes finals, tant en categoria masculina com femenina. El Padel damunt de la taula ha posat de manifest que València és una ciutat que això del Padel acaba enganxat.
1: Bueno, pues esperem que siga un gran esdeveniment. Per cert, Sergi, apostem per el València Bàsquet com a campió de Lliga?
2: Totalment. Que consume avui la segona victòria, que tanque la sèrie curta i que puga alçar un nou títol.
1: Bueno, que ho puguem contar. Gràcies. La última Adeu. Hora que ens arribava des de València. Anem a la província de Castelló, el Villarreal, com diem, pendent del Mundial, a major representació de la seva història, amb 8 futbolistes que estaran pendents en la cita més important de l'any. Precisament en uns minuts arranca ixe Canadà-Bòsnia, que diem abans, amb la presència de dos groguets en el conjunt local, com són Tate John Buchanan i Tania Oliwasei. No és l'únic partit de la jornada amb representació del conjunt de la plana, ja que des de les 3 de la matinada Alex Freeman jugarà amb Estats Units i en principi ho farà com a titular. En altre ordre de coses, no hi ha grans notícies en quant a un mercat d'un Villarreal que seguís treballant a l'ombra. Per la seva banda, en el Castellón, el propi és el de Pablo Hernández. El tècnic castellonenc ha signat una grandíssima temporada i apareix en el radar inclús d'equips de primera divisió. La prioritat de Pablo, això sí, és escoltar primeres de la plana i ser l'encarregat la propera temporada de dirigir un projecte que lluite per a l'ascens a primera divisió. Cal recordar que el president Bob Bulgaris, un parell de mesos enrere, deixava clar que la prioritat del club era la renovació del tècnic.
3: Everyone has the same idea that I'm very happy with him and he's very happy to be here, so it's
4: todos coincidimos en que estoy contento con él y que él está contento de estar aquí. No creo que se vaya a ningún sitio y nosotros tampoco queremos que se vaya. Lo que me gusta de Pablo es que compartimos actitudes similares, nos centramos en el día a día y seguro que nos sentaremos a hablar. Ya lo hemos hecho de manera informal, espero que Pablo entrene al Castellón mucho tiempo y seguro que todo el mundo está de acuerdo con eso.
3: Pablo coaches the team for a very long time And I'm sure everyone else agrees.
1: Les paraules de Bob Bulgaris, el canadenc, el amo del Club Esportiu Castelló. No és d'estranyar la sensacional temporada de Pablo Hernández, que hi hagin no pocs equips de primera divisió que segueixen de prop al tècnic del Club Deportiu Castelló. Jove, amb ambició, amb una temporada extraordinària la que ha signat, i no únicament per allò de que l'equip ha estat en la zona alta de la taula lluitant per la primera divisió, sinó també per el model de futbol que ha propugnat al llarg de tota la temporada. Un altre nom propi, també el d'Àlex Calatrava, el futbolista que ha sigut un dels millors futbolistes de la segona divisió i que hi ha varios equips de primera divisió plantejant-se pagar una clàusula assequible com és la del català, que és de 5 milions d'euros. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx, l'actualitat a les comarques del Baix Vín, a lo poc ens du Felipe Canals. Felipe, ¿qué tal? Buena vesprada.
5: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Ya es oficial el fichaje del delantero portugués Andrés Silva por el Oporto. Deja el Elche. Ha anotado 10 tantos esta temporada y es una baja sensible para el equipo ilicitano. Un Elche que corre el riesgo de quedarse sin ninguno de sus tres delanteros que le proporcionaron 25 tantos clave para la permanencia en primera. Porque Rafa Mir está cedido y la opción de compra expira el 30 de junio y Álvaro Rodríguez cuenta con ofertas de la Premier. Precisamente sobre Rafa Mir y también sobre Adrià Pedrosa, otro jugador del Sevilla cedido en Elche, ha hablado hoy en su presentación el nuevo director deportivo del conjunto hispalense. Ha admitido que el Elche no se ha pronunciado, que la opción de compra por ambos jugadores, por Pedrosa y Rafa Mir, expira el próximo 30 de junio y están a expensas de la decisión del Elche. Con Pedrosa parece prácticamente descartado la continuidad del exjugador del Español en el Elche. Con Rafa Mir hay dudas, pero su situación judicial no ayuda y el bajón de rendimiento en la segunda vuelta tampoco. Así que todo hace indicar que el Elche no ejecutará la opción de compra por el exdelantero, entre otros equipos del Valencia. A todo esto, el Elche sigue con su búsqueda de entrenador, con el propietario Cristian Bragarnik en México. Ayer se dejó ver en el Estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. Allí va a permanecer unas semanas entre Estados Unidos, México y Canadá, también por su labor como representante de jugadores. En el club no quieren que se demore mucho más la decisión, más allá de la próxima semana, porque hay que comenzar con la planificación deportiva, que ahora mismo está en punto muerto, porque no hay técnico tras la salida de Sarabia. Y en el Dareldense sigue con su proyecto para segunda división, sigue armándose ese proyecto. Ayer se confirmó la renovación del centrocampista Guille Macho, pieza indispensable para Claudio Barragán en el ascenso a segunda. El ex del Zamora vivirá su primera experiencia en el fútbol profesional.
1: Gràcies, Felipe. Anem a Onda Cero Alacant. L'última hora amb David Esteve. David, què tal? Bona vesprada.
6: Bona vesprada. El Hércules ya ha cerrado su primer fichaje de forma oficial para la temporada 2026-2027. Se trata de Álex Jiménez, mediapunta que llega procedente del Nàstic de Tarragona. Tiene 22 años, aunque la próxima temporada ocupará ficha senior porque deja de ser sub-23. Formado en las categorías inferiores del Villarreal B, esta temporada en el Nàstic ha disputado 36 partidos, 24 de ellos como titular y ha marcado 4 goles. Destaca sobre todo por su entrega, compromiso y actitud. Es verdad que no ha metido demasiados goles, aunque tampoco es un delantero goleador. Suele actuar de media punta o en cualquiera de las posiciones de ataque. Como decimos, Álex Jiménez no va a ser la única incorporación que realice el Hércules en las próximas horas, porque tiene varias operaciones muy encarriladas, y prácticamente cerradas, como es el caso de Alejandro Fidalgo, el mediocentro del Cartagena, que también se espera que sea blanquiazul en las próximas horas. De momento, el primero es Álex Jiménez, que, como decimos, firma por esta temporada con opción a otra en función de objetivos. Es demasiado pronto para ponerle ojos y cara al proyecto del Hércules de la temporada 2026-2027, porque solamente se ha producido una incorporación, pero parece que se va a apostar por gente joven, con hambre y con futuro, de momento, para intentar la próxima temporada el asalto al fútbol profesional. De 10 a 12 incorporaciones necesita hacer este Hércules para poder dar por cerrada su plantilla. De momento, la primera cara nueva ya está aquí y, como decimos, se espera un fin de semana bastante agitado. Si no, será la próxima semana cuando se anuncien los diferentes frentes que tiene abiertos el Hércules y que ha cerrado para poderle dar oficialidad.
1: Gràcies, David. Pues ahí estarà David Esteve en Onda Cero Alacant per tal de contar-ho. Fins així el nostre repàs a l'actualitat. Es deixem ara amb la informació de la brújula de Onda Cero. Ja saben, al llarg de tot el cap de setmana, Onda Cero, per tal de seguir tota la informació del Mundial de Futbol. Bon cap de setmana. Adéu.